0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Llega
2: Hoy por Hoy Menorca, Luis Soler.
3: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimecres, 8 de juliol de 2026. I sí, començarem amb la previsió meteorològica i hem de tornar a xerrar, perquè és cert que pugen les temperatures i això ho veiem als termòmetres, però després hi ha la sensació tèrmica, té molt a veure amb la humitat relativa de l'aire, però després hi ha també aquesta sensació de què ens està passant. I algú diu, deu ser la calor. Això és el que jo, almenys, penso quan veig informacions relatives a com s'estan posant els ànims entre els veïns de Benitzafua, que tenen aquella antena grossota que els hi han posat allà, que encara no entenen molt bé el per què, tenint en compte que ningú els hi va demanar a veure què en pensaven. I ells han de viure allà al costat, no? I això és una cosa de la que xerrarem en aquests propers dies. Estan els ànims escalfats, i bueno, amb aquesta temperatura. I escalfats estan també alguns en veure que cremen, per exemple, parcs fotovoltaics. No és que se cremi el parc fotovoltaic, és que hi ha hagut un incendi que s'ha produït en un dels parcs fotovoltaics que hi ha a Menorca, en particular a Mercadal. I algú està començant a pensar a veure si és que no deuen atreure el sol i la calor. No estic massa convençut que tingui una cosa a veure amb l'altra. No tiraria jo per terra tampoc tot el que implica el que hi hagi captació d'energia solar amb el tema de que s'escalfi a l'estiu. Em sembla que són dues coses diferents, però insisteixo, els ànims van escalfats. I si ens estan escoltant mentre condueixen, sabem que hi ha molta gent que s'escalfa amb el volant a la mà, la majoria. Doncs no s'escalfin, intentin posar l'aire condicionat tant com puguin quan vagin circulant i prenguin distància i respirin profundament, perquè no es tracta de perdre els nervis quan s'està a la carretera, que sabem que poden passar després coses perilloses. Bueno, solucions, no ho sé. Jo no ho sé què podem fer a part de cercar refugis climàtics o tenir els peus banyats en l'aigua de la piscina o del mar. Però probablement hi ha algunes persones que sí que ens estan donant bones idees, com per exemple el fet de veure que hi ha nous models de barques que surten a l'aparador del consumisme per a aquelles persones que el vulguin bonament comprar. Aquestes menorquines, per exemple, de Bimba i Lola, que amb la marca Ria estan fent arribar al mercat unes barques que pinten d'allò més bé, que per l'estiu venen molt bé. Però ja que estem xerrant de barques, me permetran que xerri, i aprofundirem un d'aquests dies, amb unes barques que fa Mivo amb l'ajuda d'un metge, que són unes barques un poc especials. Evidentment pinta que han de ser d'allò més interessants i saludables per als nostres peus. Doncs a barques per l'estiu. Que nosaltres sabem aquí a la redacció de la ràdio que comença l'estiu quan el nostre company Edu comença a dur a barques. Ja sabem que ha arribat l'estiu. És el moment. Doncs, escoltin, això és una bona manera també de plantejar-nos el dur aquests dies tan calorosos de la millor manera possible. Comencem avui el nostre programa. Ja s'ho poden imaginar, mirant a veure el cel, què ens diu. La previsió meteorològica que ens avança Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca continua el temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament. S'ha preveu una màxima de 35 graus tant a Mahó com a Ciutadella. La EMET manté activat l'avís per calor. Demà dijous tindrem un altre dia d'ambient assolellat en què les temperatures seguiran pujant lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Ciutadella i 35 a Mahó. Per cert, aquesta la pròxima nit esperam una nit tropical que podria inclús ser tòrrida a zones de costa on no es baixaran dels 25 graus. És una informació d'EMET.
5: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
1: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
7: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.

0: Jordi Rivera, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui és dimecres i toca cartellera, però alguna cosa ha passat darrerament que aquestes pel·lícules que són tan rellevants diuen, jo aquest dia faig estrena i tot gira entorn a elles.
1: Sí, aviam, avui és dimecres, en teoria no tocava cartellera, però ja estrena, llavors si ho fem a s'estrena, el que estem sentint, Vaiana.
2: Encuentra a Maui, devuelve el corazón de David.
1: Estem parlant de la versió que ha fet Disney amb persones de la pel·lícula de dibuixos animats de 2007. Està interpretada per Catherine Lagaia i Dwayne Johnson. La primera la coneixerem a partir d'ara. En Dwayne Johnson em sembla que el coneixem ja de fa uns quants anys. És, com hem dit, un remake de la pel·lícula que a Espanya es diu Vaiana, però que a la resta del món es diu Moana. Què succeeix? Que per un problema de drets d'una empresa cosmètica afincada aquí a Espanya, aquí no es podia dir Moana, i llavors van canviar el nom per Vaiana. La qüestió és que na Vaiana, acompanyat del semideu Maui, han d'anar a la recerca del cor de la deessa Tefiti per aconseguir salvar la illa on viu na Vaiana, Moana, com li vulguin dir. Bueno, ens endinsem en el món de la Polinèsia, però és Polinèsia, no és Hawaii. Hawaii ja ho vam deixar enrere amb Lilo i Stitch, que per mi és molt millor pel·lícula que no pas aquesta. I, bueno, doncs, òbviament, un film dedicat pels fillets més petits. I això sí, Disney no l'ha encertat en cap moment a l'hora de traslladar les pel·lícules de dibuixos animats a persones.
0: Això també veurem, si aquí els live action no estan tenint...
1: No estan funcionant.
0: I no obstant, tenim aquesta estrena.
1: Perdona, no estan funcionant a nivell de qualitat, a nivell de recaptació, sí, perquè si no, no se'n farien més. Però la gràcia que tenen els dibuixos animats, que tenen un llenguatge molt diferent del de les persones, perquè, clar, un llenguatge animal, que si jo, pots fer que a un li caigui, com per exemple amb el Correcaminos i el Coyote, pots fer que a un li caigui un piano sobre el cap i no passar res. Clar, això amb persones, diguem-ne que no ho pots fer. És un llenguatge diferent i llavors traslladar-ho d'una banda a l'altra costa moltíssim, i aquí Disney, per mi, no l'ha acabat d'encertar en cap de les pel·lícules. Han fet adaptacions que són més o menys bones, per exemple, la de La Bella i la Bèstia, a mi m'agrada, tot i que li manca...

0: Haciendo amigos, y está interpretada per Quim Gutiérrez i Antonio Resines fent d'Antonio Resines. La història, doncs, dos atacadors que a l'hora de tractar de fugir d'un atacament que ha sortit d'aquella forma, doncs es barreixen amb una companyia teatral i acaben en un retir creatiu per veure com evoluciona aquesta obra que volen fer de teatre. Òbviament, doncs, diguem-ne que aquí aquests atacadors no saben com actuar i passen les milions. Darrere les càmeres, com a director, David Marqués, a qui hem pogut veure en Campeones, Campeones i Descarrilados, o sigui, algú que ens ha fet riure i força a la cartellera. Veurem si aquí també ho aconsegueix.
1: Són adultos i no les gusta que les traten com crios.
2: I una vegada que hem fet repassó del que són les principals novetats en cartellera, el que volem és mirar quines altres pel·lícules encara podem trobar aquests dies al cinema Socimax.
0: A la sala 1 continua Minions i Monsters, més dibuixos animats per fiets. També tenim Obsession, que ja vam dir que era una pel·lícula comèdia negra, terror, fet per un jove director sorgit de YouTube, que déu-n'hi-do l'èxit que està tenint. Qui encara no tingui prou dibuixos animats, doncs també té Toy Story 5, i a més encara es podrà veure la pel·lícula El dia de la revelació de Steven Spielberg, per qui vulgui veure com es donaran a conèixer els extraterrestres una vegada arribin a la Terra i es vulguin presentar.
2: I ens queda ara anar a la petita pantalla, no?
0: Sí, i si abans hem parlat d'un remake de 2016 a 2026 amb Baiana, doncs ara anem a un altre remake.
3: Diga, señor Ingels, ¿qué le trajo a esta tierra?
4: Una nueva vida para mi familia.
5: Nuestro nuevo hogar para siempre.
6: Bienvenido a Independence, señor Ingels.
7: Aún no hay servicio postal, ni iglesia, ni escuela.
4: ¿Qué te parece?
2: ¿Qué tenemos aquí, Jordi?
0: Aviam, el 9 de juliol s'estrena a Netflix. Clar, la paraula, la família Ingels, doncs a la gent més jove no els hi sonarà, a no ser que hagin rigut alguna broma de Big Bang Theory, perquè allí sí que fan esment alguna vegada d'aquesta sèrie. Els que tenim ja unes quantes canes al cap, molts recordarem la família Ingalls.
2: Michael Landon fent el paper protagonista.
0: Sí, de La casa de la pradera, i és que Netflix estrena demà una nova versió d'aquesta sèrie que, alerta, el 1974 es va estrenar la de, que tu dius, de Michael Landon i Melissa Gilbert, entre d'altres actrius, i alerta, van fer 208 episodis.
2: Wow.
0: 208. Bueno, aquí com a actors hi ha Alice Halsey i Luke Bracey, que ens portaran a la vida rural de començaments del segle XIX a l'Amèrica rural.
2: Doncs La casa de la pradera, d'aquella que xerrava Chiquito de la Calzada. Sí, aquesta casa de la pradera, però en la versió actual, ara ja disponible a Netflix. Doncs gràcies, Jordi, per el repassó del cinema d'aquesta setmana i fins a la setmana que ve.
0: Bueno, abans parlarem d'esports, no?, d'aquí una estona.
2: Sí, sí, però d'aquí no res, no se'n vagin.
6: Bienvenido a Independence, señor Ingers.
7: Aún no hay servicio postal, ni iglesia, ni escuela.
4: ¿Qué te parece?
8: Qué pequeño.
4: Es lo que queríamos. Crear algo desde cero.
8: Hola.
4: Estamos construyendo una casa. ¿Somos vecinos?
8: Yo de ti me andaría con ojo.
9: Verás que esta tierra no tiene nada de libre.
4: No quiero desconocidos sin invitación en mi casa. Y ellos te dirían lo mismo.
10: He visto familias enteras morir congeladas. O por la fiebre.
11: Nuracom Fibra Óptica. WiMax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
12: En WeBuild Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal.

0: asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca. Vendemos y construimos hogares.
1: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
2: Encuéntranos en beds.es.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la nectarina granel a 2,89 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
5: Són les 12:36.
6: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
5: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 8 de juliol amb Edu Zendan. Bon dia.
7: Bon dia, Lluís.
8: Hoy por hoy, Cadena SER.
5: El ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern contra la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears i ha acordat suspendre cautelarment la vigència mentre es resol sobre el fons de l'assumpte.
7: La suspensió es produeix després de la invocació per part de l'executiu estatal de l'article de la Constitució que li atorga la potestat d'impugnar davant del Tribunal qualsevol disposició o resolució que hagi adoptat una comunitat autònoma. A més, d'acord amb l'òrgan, aquesta decisió té efectes des del 9 de juny passat, data de l'interposició del recurs. El mes de maig passat, el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica ja va anunciar que s'aprovaria la imposició del recurs per anul·lar la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes. En el recurs, el govern central sosté que la derogació de la norma balear podria vulnerar dos drets recollits a la Constitució en eliminar l'estatut jurídic de les víctimes de violacions greus de drets humans. L'executiu també considera que aquesta llei de derogació podria envair competències estatals recollides a la Carta Magna, així com trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats.
5: El Col·legi Antoni Joan Alemany de Mo es convertirà a partir del 2026-2027 en un centre integrat d'ensenyaments elementals de música, una iniciativa de la Conselleria d'Educació i Universitats que permetrà integrar la formació musical reglada dins de les etapes d'educació infantil i primària.
7: El projecte va ser presentat aquest dimarts pel conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durant una visita al centre. La implantació es farà de manera progressiva, començant pels alumnes d'educació infantil i de primer de primària, que participaran en una sessió setmanal de música i moviment. També es crearà un cor escolar que serà l'eix principal de la iniciativa i estarà obert a tot l'alumnat. Escoltem, Toni Vera.
9: En el curs 26-27, amb alumnat d'educació primària, hem de recordar que aquests ensenyaments s'inicien a tercer de primària, van de tercer fins a sisè de primària, s'incorporen en aquest cas en horari lectiu activitats de música i de moviment i paral·lelament se crea escola escolar que se converteix en l'eix vertebrador del projecte, perquè sobretot volen que la música formi part del dia a dia del centre i volem que sigui una eina educativa.
7: A partir del curs després 2028-2029, els alumnes de tercera primària podran optar a cursar els ensenyaments elementals de música al mateix centre, si superen les proves d'accés, o continuar vinculats al projecte a través de la pràctica oral i musical col·lectiva. El desplegament s'anirà ampliant gradualment fins al curs 2031-2032. Els ensenyaments reglats seran impartits per professorat especialista i permetran obtenir el certificat elemental de música amb una oferta que inclourà instruments de corda i també de vent.
5: El govern de les Illes Balears ha culminat l'ampliació del laboratori de fabricació digital, el Fab Lab, situat al Centre Vit de Menorca, una millora tecnològica i històrica que permet duplicar l'espai d'aquestes instal·lacions gràcies a una inversió de més de 350.000 euros.
7: Aquest nou equipament d'última generació inclou sistemes d'impressió en tres dimensions industrial, escaneig de precisió i gravat làser. Tot plegat estarà al servei d'empreses i emprenedors i també de centres educatius de l'illa per crear prototips i projectes tecnològics punters sense haver de sortir de Menorca. Ho explica l'empresari de disseny i prototips en 3D, Dani Sintes.
10: Jo crec que se'l donarà un punt a Menorca de poder venir en aquest lloc per poder pues, utilitzar tota aquesta nova tecnologia que aquestes empreses d'aquí pot ser molt interessant, no? Com són les empreses d'alimentació, nàutica, bisuteria, joieria, pues, tot el que siguin empreses que estiguin dedicades, que avui en dia el tema de 3D és molt important, no?
7: El vicepresident de l'executiu i conseller d'Economia, Antoni Vera, visitava ahir dimarts les instal·lacions i destacava la importància de provar aquestes eines al talent menorquí, d'apropar aquestes eines al talent menorquí. Durant la jornada, Costa també va compartir una estona amb els alumnes del TEC Camp Menorca, un campus que aprofita precisament aquest laboratori per despertar vocacions científiques, robòtiques i d'intel·ligència artificial entre els joves menorquins.
10: Els primers en estrenar això seran els alumnes d'Esteix Camp, que s'ha començat ara el dia 6, va ser ahir, el primer dia d'escurs, i ells amb la intel·ligència artificial pues, anaran creant peces que després veurem aquí baix i ens farem físicament amb aquestes noves tecnologies. No? Intentarem utilitzar la pues, impressora de metall, la impressora de sinteritzats, després també la gravadora làser que tenim nova, que també és per temes de metall i gravació de metall.
7: El conseller Costa explicava que aquesta tecnologia encara no està disponible a la resta d'illes.
5: El pati del Mercat d'Esclaustre de Mont serà l'escenari el proper dijous, és a dir, aquest mateix dijous, d'una jornada solidària destinada a recaptar fons per ajudar les persones afectades pels terratrèmols que ha colpejat Venezuela.
7: La iniciativa sota el lema Una arepa per Venezuela començarà a les 6:30 i combinarà gastronomia, música i solidaritat amb l'objectiu de reunir recursos econòmics que es destinaran íntegrament als damnificats. Durant la vetllada es podran degustar arepes, un dels plats més tradicionals de la cuina veneçolana, així com també begudes. A més, s'organitzarà una rifa de productes cedits per les parades del propi Mercat dels Claustre, una altra de les vies previstes per incrementar la recaptació. Ens sentim Aldo Feleño, una de les persones organitzadores.
11: Realmente se va a vender productos típicos de Venezuela, se va a hacer organizar rifas, un evento para recaudar ahora mismo el dinero, la mayor cantidad de dinero que se pueda para enviar a una fundación, a la Cruz Roja en Venezuela, de algún motivo, porque claro, ahora mismo el pueblo venezolano como tal, en la zona donde pasó el desastre, en La Guaira, necesita una ayuda importante.
7: El programa també inclou actuacions musicals amb la participació del cantautor veneçolà Mauricio Fellini. I a les 8:30 també el grup folklòric Rebost posarà un toc menorquí a la jornada. Els doblers recollits es faran arribar als afectats pels terratrèmols a través d'una campanya humanitària impulsada per la comunitat veneçolana.
5: I Ciutadella dona el tret de sortida avui dels actes de commemoració del 9 de juliol, una cita que fins diumenge omplirà diferents espais del municipi d'activitats per recordar els fets que van ocórrer el 1558, l'any de sa desgràcia.
7: Exacte, l'Ajuntament ha preparat un programa que combina divulgació històrica i propostes culturals amb l'objectiu de mantenir viva la memòria d'un dels episodis més rellevants de la història de la ciutat. La primera activitat tindrà lloc avui mateix, aquest dimecres, a les 8 del vespre, amb la visita guiada a 1558, 9 dies, un setge, que oferirà un recorregut històric que permetrà conèixer els principals escenaris del setge que va patir Ciutadella. La sortida està prevista que es faci des de la plaça d'Esborn. Demà dijous se celebrarà la jornada central de la commemoració. El Teatre d'Esborn acollirà a partir de les 7 el ple extraordinari de l'Ajuntament, que inclourà la lectura de l'acte de Constantinoble i una conferència de Pilar Vinent sobre la festa del 9 de juliol com a patrimoni cultural immaterial. En acabar, es farà una ofrena institucional davant l'obelisc de la plaça d'Esborn i a les 9 del vespre la banda de música oferirà a la plaça d'Esborn també el concert Illa de la Llum de Menorca i Istanbul. La programació continuarà divendres amb la inauguració de l'exposició 34 Cels i una torre, de Miquel Díaz Alava, i el concert El Nou Món, de Borja Kipreis, de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, que obrirà així també el 54è Festival de Música d'Estiu de Joventuts Musicals de Ciutadella. Finalment, dissabte, serà el torn del teatre amb El Covard, una obra de Toni Gené, ambientada precisament en els fets del juliol de 1558.
5: Greu incident familiar a Maó, que s'ha saldat amb la detenció de dues persones, un pare i un fill, per part de la Policia Nacional.
7: La intervenció va començar després de la trucada d'un ciutadà que denunciava que el seu pare l'estava amenaçant de mort amb una destral. Quan les patrulles van arribar al domicili van comprovar que el presumpte agressor s'havia atrinxerat a l'interior de l'habitatge amb dues persones més. A més, els agents van constatar que l'home havia trencat una ordre d'allunyament en vigor que li prohibia atracar-se al seu fill. Davant del risc imminent, els policies van haver de forçar l'entrada. El pare va posar una gran resistència i va arribar a lesionar tres agents que van requerir assistència mèdica. A l'immoble es va decomissar diverses armes blanques, entre elles una destral de gairebé 75 centímetres i un ganivet de cuina de 35. Per tot plegat, se l'acusa d'amenaces greus, trencament d'ordre de protecció, atemptat contra els agents de l'autoritat i danys materials. El cas, però, no acaba aquí. Durant la investigació, els agents van esbrinar que just abans d'aquesta disputa, el fill s'havia desplaçat a un antic habitatge de Maó, on presumptament va provocar un incendi amb material inflamable per problemes relacionats amb el consum d'estupefaents. Per tot això, també se'l va acabar detinguint.
5: En Jordi Rivera, bon dia de nou, ens du la crònica d'esports.
12: Sí, perquè Adam Solà seguirà a l'Este a Menorca. El club ha anunciat aquest dimecres la seva continuïtat a Vintaufa. El jugador de 25 anys i 1,93 d'alçada és tota una assegurança al perímetre de Menorca. Ha jugat de l'E, tot i que també pot ocupar les suposicions de base i escorta, com va demostrar a Estudiantes. Solà ha estat una peça clau a l'Este aquesta temporada, on ha disputat un total de 37 partits amb 6,4 punts, 5,5 en rebot i 11,5 crèdits de valoració de mitjana. El jugador és el segon que es renova després de Pol Figueres. La plantilla de l'Estia 2026-27 ja disposa d'aquests dos nacionals, a més del pivot txec Adam Keival i l'escolta nord-americà Kyle Grilly. El jugador madrileny declarava estar molt content de seguir a l'illa.
13: Bueno, estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Esta pasada temporada estuve muy a gusto, tanto dentro como fuera del campo. Estoy muy agradecido por cómo me trató el cuerpo técnico, el club y sobre todo la afición desde el primer momento hasta el último. Así que nada, tengo muchas ganas de volver. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
12: L'entrenador Javi Zamora destacava la importància de tenir un jugador com Sola per l'equilibri que dona.
14: Adams ha sido una de las piezas clave del proyecto de la temporada pasada. El jugador más importante del equipo durante muchos momentos del año, aportando un equilibrio, una solidez y un empaque al grupo inigualable. Y a nivel personal, uno de los jugadores de mi confianza desde muy jovencito. Un líder y una persona espectacular. Estoy muy contento de que haya renovado, porque además estoy convencido de que lo mejor de él está por llegar.
12: I passam al vòlei femení. La Barca de Menorca sabrà en els propers 7 dies el seu futur. Aquest divendres se sortejarà a les 10 del matí el calendari de la Superliga. Les de Pep Llorenç sabran així en quin ordre s'enfrontaran a la resta d'equips de la competició estatal. Per altra banda, dimecres 15 a Luxemburg es sortejarà la CEB Challenge Cup, on també participa l'equip menorquí. El club ha rebut ja el butlletí de la Confederació Europea de Voleibol, que confirma la llista d'equips inscrits per a una competició que enguany es presenta com una de les més multitudinàries que se'n recorden, amb un total de 55 clubs representant 30 països diferents. Aquesta fita suposarà la 8a experiència europea de la història de l'entitat de Ciutadella i, el que és més destacable, la 5a presència consecutiva i ininterrompuda des de la temporada 2021-22, consolidant el projecte esportiu menorquí a l'elit internacional. Un cop més, els principals rivals sabatera i grans favorits per alçar amb el títol seran els representants d'Itàlia, Turquia i Polònia. Amb tot el ventall de possibles rivals és immens, destaca la nombrosa presència de països com Grècia, Països Baixos i Suïssa, amb 4 equips cadascuns, o Txèquia, Bèlgica i Portugal amb 3 representants. Entre la llista de participants sobresurten autèntics històrics del panorama poliesportiu europeu procedents del món del futbol, com el Panathinaikos i l'AEK d'Atenes de Grècia o el Benfica i l'Sporting de Portugal, a més del Levski Sofia búlgar. Al bombo també hi haurà velles conegudes de l'afició de la Barca, com les txeques del Prostejov, les azerbaidjanes de Bakú o el Tenerife Libis La Laguna, l'altre representant de la Lliga Iberdrola, la nota exòtica i que podria complicar la logística del club en desplaçaments llargs i feixucs, la posen els possibles emparellaments amb equips de Xipre, Noruega, Israel, Macedònia del Nord o Lituània. A 3 setmanes de disputar-se, ja hi ha, però, canviant d'esport una altra vegada, 500 inscrits a la cursa de la Lluna Plena que se celebrarà el proper 31 de juliol. Ho ha anunciat el director esportiu de la prova, Ricardo Sintes. La prova de caràcter popular tindrà una distància de 6 i una altra de 9 quilòmetres amb sortida i arribada al camp de futbol de l'Sporting de Mahón. Es pot fer corrent o caminant i gaudint del recorregut sota la llum de la Lluna Plena que dona nom a la cursa.
5: Gràcies, Jordi i Edu. Hi ha més informació a partir de les 2 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
15: Gràcies.
16: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
17: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
18: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
19: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
20: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
21: El mejor mueble al mejor precio
22: en Hipermueble.
23: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahón.
24: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
25: ¿Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
5: Vamos a hablar de turismo en nuestro programa Hoy por Hoy en Menorca. Siempre estamos hablando de turismo, el tema es importante, nos interesa. Y para hacerlo hemos invitado hoy a Mario Sorribas, a quien saludamos. Buenos días.
26: Muy buenos días, ¿qué tal?
5: Desde OBS Business School estamos un poco intentando hacer un poco acopio de lo que son los últimos datos publicados y lo que nos dicen estos datos en torno al tema del turismo y de las tendencias que se están viviendo.
26: Efectivamente, eso es lo que justamente acabamos de publicar en un estudio a disposición de todos ustedes, titulado Tendencias del turismo a la hora de viajar, precisamente.
5: ¿Qué es lo que nos marca en principio, o cuáles son las principales conclusiones del estudio?
26: Pues mire, para resumirlo y hacerlo rápido, por un lado tenemos un factor obvio de incertidumbre por parte de causado por este conflicto que está habiendo en Oriente Medio. Eso determinará mucho cómo va a ir la temporada. Pero por otro lado, vamos a decir que la tendencia previa a ese conflicto hace pensar que hay algunos elementos estructurales que probablemente harán que la temporada sea buena o dentro de lo que puede ser. Dentro de lo malo que podría ser, seguiría siendo relativamente mejor de lo que hubiera sido en otras circunstancias. Vamos a decir que podemos dar pie a cierto optimismo. Esa sería una primera conclusión en cuanto a cantidad y calidad, digamos, de personas que nos visitarán y de movimiento interno en el país. Creemos que hay motivos para estar optimistas en este caso.
5: Hay factores como, por ejemplo, el cómo puede afectar a nuestra sensación de seguridad a la hora de viajar, por lo que estábamos comentando. Menorca, por ejemplo, sin ir más lejos, es una isla que transmite un poco eso, ¿no? La de alejarnos de todo, de tener paz y tranquilidad, en ese sentido, bien. Pero luego también está el factor de costes, que cómo nos pueden costar más o menos las vacaciones por si tiene una relación directa, por ejemplo, con los precios de los combustibles.
26: Efectivamente, ya por lo que usted menciona, verá que hay factores que se contradicen un poco. Hay algunos que son una amenaza y otros que son una potencialidad. Lo que nos dice el informe es que si no hubiera el conflicto, habría que esperar un mayor número, vamos a decir, de visitantes, no necesariamente en un mismo momento del tiempo, porque una de las tendencias es que las vacaciones y el periodo que la gente entiende como vacacional se está dispersando, ya no todo se concentra en agosto, cada vez más hay gente que también la hace las vacaciones en septiembre, esto ya es viejo, pero también en octubre, o que las fracasos fines de semana o diversas porciones del año, y eso, por ejemplo, para la isla pues podría ser una buena noticia. También hay otra tendencia favorable, que es que cada vez se detecta más gente que lo que busca es mayor tranquilidad, vamos a decir paz de espíritu o experiencias que, aunque sean de acción, de deporte, de cierto movimiento físico, pero que transmitan un poco de sentido. Y eso también es algo que la gente valora, y seguro que en Menorca pues pueden encontrar muchísimas opciones de ello. Por otro lado está, como bien dice, la cuestión económica, el coste económico de viajar, el dinero que las personas vamos a tener en nuestros bolsillos, porque están subiendo los precios en general de todo, la energía, pero también de los alimentos, se van a ver un poco reducidos o van a desincentivar el turismo. ¿Qué sucede? Que no tenemos una bola de cristal para saber exactamente lo que va a pasar, pero es posible, muy probable, de hecho, se estima que personas que podrían haber decidido ir en circunstancias normales de la vida, desde el Reino Unido, desde Holanda, desde Dinamarca o desde Alemania, pues por ejemplo a visitar países con una propuesta de sol y playa de buena calidad y muy económica, como podría ser Turquía o Chipre o Malta o lo que sea, esas personas quizás por la cercanía geográfica al conflicto puedan decidir que quizás se vuelven más para el sur de Europa, pero el sur oeste de Europa. Y ahí tenemos nuestro Mediterráneo español y nuestras Islas Baleares. Entonces, ahí podríamos tener ese factor de que gente que, por un lado, no pueden venir porque no tienen dinero para hacerlo, por otro lado, gente que les da igual la cuestión del dinero, pero que lo que buscan es un lugar seguro. Y ahí es donde conecto con lo que antes decía usted, un lugar seguro que ofrece buenas condiciones, que ofrece paz, que ofrece sentido y que perfectamente pueden ser el archipiélago y dentro de esto, pues Menorca, claro que sí.
5: Por término medio, el peninsular suele normalmente encontrar el hueco de sus vacaciones en unos momentos muy concretos del año. La estacionalidad es algo que también sufre mucho la isla de Menorca y el turismo, y en ese sentido se hacen esfuerzos para, en lo posible, alargar la oferta o ofrecer incentivos fuera de lo que son los meses de julio y agosto. Esto no es nuevo, pero quizás lo que sí es nuevo es que en el estudio reflejan que las reservas, por ejemplo, para septiembre están aumentando, ¿no? En cierta manera la gente igual no quiere hacer las vacaciones cuando lo hacen todo el mundo.
26: Exactamente, esa es la noticia. Es decir, es un fenómeno que ya conocíamos, pero la escalación del fenómeno es lo que se ha producido. Por alguna razón que tiene que ver más con la psicología del viajero, da igual si es peninsular o es internacional, lo que nos dicen estos estudios que hemos estado revisando para hacer el nuestro es que cada vez más hay gente que se siente, por un lado, agobiada, que se siente menos deseosa de pasar un calor extremo. Es decir, que el modelo de sol y playa de agosto que hemos tenido en España durante, 40, 45, 50 años, no es que vaya a desaparecer ni mucho menos, pero hay cada vez más personas, típicamente de generaciones más jóvenes, que dicen, hombre, está bien, pero ¿por qué no disfrutar de la playa en septiembre, octubre, que también se está muy bien, se está fresquito, se está tranquilito, las temperaturas también lo permiten, y la cantidad de esas personas es lo que ha aumentado. Eso es algo que nos debe hacer pensar que hay una oportunidad importante de promover lo que siempre se ha hablado, que es la desestacionalización del turismo, y que no todo el público venga en agosto y que no toda la economía de la comunidad gire en torno al turismo solamente durante una parte del año, sino que se pueda extender más ese beneficio sin causar tantos costes.
5: Bueno, como ven, ya nos interesa hablar de turismo. El estudio es mucho más amplio. Les animamos a poder buscar referencias en este OBS Business School, Hoy hemos hablado con uno de sus profesores, Mario Sorribas. Gracias por habernos acompañado unos minutos en nuestro programa y buenos días.
26: Al contrario, a ustedes un placer y que tengan ustedes feliz verano y, si puede ser, felices vacaciones. Muy buenos días.
0: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
1: Scoopy.
0: Hoy usamos muchas más.
1: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
0: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
25: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella.

0: A l'espai que compartim amb l'Institut Menorquí d'Estudis, avui volem recordar-vos que dissabte que ve, 11 de juliol, el Cercle Artístic de Ciutadies converteix en l'epicentre de la filologia i la cultura de la nostra illa. L'Institut Menorquí d'Estudis organitza una jornada de reconeixement acadèmic i profunditat acadèmica per recordar el llegat d'Ignasi Mascaró Pons, un dels nostres investigadors més incansables, membre fundador de l'IME, i un mestre que va marcar generacions durant gairebé 40 anys de docència. Per parlar d'aquest acte i de la transcendència de la seva figura, avui ens acompanya l'antropòleg i també membre de l'IME, Jaume Mascaró. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, per què era necessari i urgent fer aquest homenatge precisament ara i que trobarà el públic que s'apropi dissabte al Cercle Artístic?
1: Els homenatges, no sé fins a quin punt mai són necessaris. Sempre són, en tot cas, convenients, adequats i, en aquest sentit, necessaris per una raó, simplement perquè sa memòria se'ls fa fràgil i perquè els llegats i sa feina que han fet les persones a vegades passen de llis massa de veres i convé aturar-se un moment per recordar i per deixar qualque cosa de lo que certes persones van fer i van dir.
0: Veiem que la jornada ha de reunir especialistes de diverses universitats. Des del punt de vista de l'organització, com s'ha estructurat l'acte per combinar el record emotiu amb el rigor científic?
1: Sí, bàsicament és una jornada acadèmica. Per tant, els especialistes que intervendran són bàsicament relacionats amb àmbits i matèries que en Ignasi va treballar. Ignasi, en realitat, era professor de llatí i grec a l'Institut Cuadrado, on hi va fer més de 30 anys, i però la seva activitat i la seva afició científica es va orientar curiosament cap a un tema que era l'entonació, fonètica, prosòdia i temes relacionats amb aspectes de la lingüística, de la llengua i de la lingüística, que eren poc comuns. Això el va fer connectar ja a partir de quan ja estava a mitja edat, el va fer connectar amb equips d'investigació de Mallorca, de Barcelona, sobretot, i fins i tot d'altres àmbits d'Espanya i d'Europa, però sobretot Catalunya, Balears, sobre aquests àmbits poc coneguts, poc difosos, però que, en canvi, tenen una significació científica notable. Tema d'entonació, és a dir, ell sempre de... que li encantava no només sobre llengües, en sabia un munt, tenia una facilitat extraordinària pels idiomes, sinó sobretot aquell d'esplaer salvatge de xò de ses paraules. I era una afició curiosa, però que a la vegada va cultivar d'una manera allò, important. I això avui, recordar aquestes coses relacionades amb llengua, és important.
0: Sí. No vull fer un titular i molt menys reduir una feina com la seva només a una cosa, però crec que pot ajudar els nostres oients també a identificar o entendre millor de la importància del que va fer. Si haguessin de destacar una sola aportació que hagi canviat la manera d'entendre el nostre parlar, quina seria?
1: No ho sé, n'hi ha diverses. Per exemple, el primer que va fer i ja va ser significatiu, era un estudi sobre sociolingüística d'esparlar a Mó, i a Menorca en general, però sobretot a Mó. Va fer quan era professor en els Ramis, al començament. Però després, dins l'àmbit aquest d'entonació i de lingüística, jo diria que tal vegada el que avui podia ser més suggestiu, no tal vegada científicament el més potent que va fer, però el més suggestiu és, per exemple, un dels darrers articles que va publicar a una revista científica sobre les funcions de sidó menorquí. És a dir, allò, la gent es pot ser que són altres de midó, i do sí, sidó que vindràs. I ell va estudiar, diu, i encara, jo els darrers temps, diu, ui, encara tinc molt, o hi hauria molt encara a afegir. No? Aquest tipus d'expressió que, segons l'entonació, segons es toca o posam, en el puesto que el posam, significa moltes coses, no? moltes, vàries coses. Ell, que les funcions bàsiques de Sidó eren quatre des del punt de vista gramatical. Bé, aquest tipus d'estudis que semblen de vegades molt específics, però que tenen, mostren aspectes del coneixement de la pròpia llengua i de les pròpies varietats, en aquest cas menorquines, perquè a Sidó i les seves funcions no són exclusives de Menorca, però pràcticament aquí és la manera en què sempre hi hem aquesta varietat i riquesa expressiva, no?
0: De quina manera, Jaume, agafem el seu treball avui, també per part de l'IME, per donar, no sé si dir, continuïtat o continuar avançant en aquest sentit?
1: Bueno, jo crec que és una reivindicació, de qualque manera, de la necessitat d'un dels punts més... Clar, aquí Geraré i els col·legues que són de llengua, ja no som de llengua, som més d'antropologia, trobaran aquest Ger, però anem molt curts d'estudis de llengua. I no només anem curts, sinó que es diuen tant de disbarats per pura ignorància o per pur prejudici, que és el pitjor, que allò, treballs rigorosos i científics sobre la funció, l'estructura de la llengua i de la variació lingüística. Ell té molt d'articles, quants articles, jo espero que el que dia és una de les coses que ara s'estona m'entretén replegar dels centenars d'articles que va publicar en el diari i a revistes diverses, replegar tots aquells que fan referència a qüestions d'actualitat de la llengua, els temes sobretot de la variació lingüística, ara allò, tant, si hi ha gent que està tan obsessionada amb la variació del menorquí que en volen fer fins i tot inventar una cosa rara d'un menorquí aïllat, que necessitam un poc de ciència, necessitam un poc de, no de veritat, sinó d'aproximació sèria, és a dir, científica, a lo que és la nostra realitat lingüística. I en aquest sentit, Ignasi, com també a un altre àmbit, va ser en Joan López Casasnovas, allò, reivindicar aquells que van estudiar i sèriament d'aspectes de la nostra llengua.
0: Doncs avui hem ratllat del que és, recordeu, aquest dissabte 11 de juliol, al Cercle Artístic de Ciutadella, aquesta, per acostar-nos a la figura d'Ignasi Mascaró Pons. Per cert, no puc evitar demanar-ho, família teva?
1: Germà meu. Ja som el germà gran de 6 germans, que ara només en queden 2, per desgràcia, la germana i jo. Jo era gran i, a més, era el seu padrí, i gran confident durant anys, perquè ja estava a la universitat i les nostres converses, pots imaginar que eren llargues i esteses sobre temes mil. I tindré molt de gust en explicar una mica la seva, no la seva vida, sinó aspectes de la seva vida. Per això, la meva intervenció li he posat el que ell li cantava, que era allò d'aspectes expressius als sons de la vida.
0: Molt bé. Doncs no perdrem d'oportunitat per mirar de participar-hi. Jaume, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Una abraçada i fins aviat.
1: Moltes gràcies a tu i a vosaltres.
2: Este mes de julio en Jack and Jones te ofrecemos nuevos modelos en camisas y muchas novedades más. Para ellos, colección de baño con diseños exclusivos, variedad en camisas de algodón y lino con rayas y que son tendencia este verano, bermudas y muchas propuestas frescas para el verano. En Jack and Jones tenemos para ti la nueva colección. Acércate, pruébatela y no esperes demasiado, porque las mejores prendas vuelan. Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta. El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, menor que en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
3: Hoy por hoy Menorca, 95.7.

0: Emergència climàtica, la bondat en acció. Anton Soler, bon dia.
1: Sí, sí, hem de començar a ser bondadosos, sobretot amb el medi ambient, sobretot amb la natura. L'hem de cuidar molt, perquè si no, no anem bé. Ja veieu quines calorades està fent, com mai havia fet tanta calor. Totes les ciutats europees tenen unes temperatures extremes. Hi ha gent que s'està morint, etc etc. Bueno, no, ja és palpable la situació que estem, tothom ho veu, ja no fa falta argumentar més sobre el respecte, simplement ens hem de posar en marxa. I una de les coses que hem de fer per posar-nos en marxa és pensar en què cerquem la manera de ser feliços. El programa a vegades se deia Emergència Climàtica, Felicitat Sostenible. Què fem actualment que no, que tingui, o que no tingui un impacte mediambiental i que ens doni satisfacció? Bueno, sobretot consumim molt, això no sé si és gaire bo pel planeta. Agafem avions amunt i avall viatjant tot el planeta en 4 dies, això tampoc és gaire bo. Potser mengem més de la compte productes que venen de molt enfora. Bueno, tot això. I una de les coses que fem per fer ser feliços, estàs quin és, Lluís?
0: Quina? Aquest programa de ràdio.
1: Exacte. Bona aquesta. M'ha agradat. Pues una del que fem és tirar coets artificials. Ja li he donat una miqueta de simpatia al tema, però realment és que és molt greu, perquè pensa que al final d'any, saps la quantitat de focs artificials que arribem a cremar al llarg de tot el planeta, aquí i allà, durant 24 hores? Pues és descomunal, no? Bueno, aquest tema va sortir en una jornada que es va fer a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques a Cardedeu, i allí vaig conèixer a un tècnic expert en prevencions de riscos, tant riscos personals com riscos laborals, etc etc. No? I va fer aquesta presentació sobre els efectes nocius dels coets artificials. Hola, Ivan Matavera. Hola, què tal?
0: Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Benvingut.
1: Bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: En primer lloc m'agradaria demanar-te, tu ets pare?
2: No, bueno, tinc 2 gats, o sigui que sí.
1: Vale. I els gats els agraden els focs artificials?
2: Gens.
1: Gens. Els teus gats no, i són una excepció o és habitual que no...
2: No, en termes generals, els animals, degut a la freqüència, no, d'alta que tenen de sentir sorolls, els dies assenyalats, no, aquí a Catalunya tenim, anava a dir malauradament, per molts, el dia de Sant Joan, dies anteriors i dies posteriors també, aquell dia és un drama per molts animals, tant gats, gossos, però també altres, altres fures, ocells, sobretot ocells, són una passada, hi han moren molts aquell dia de Sant Joan.
1: Moren molt de què? De por?
2: Moren molt perquè s'assusten i es desorienten, i després el so també els fa patir lesions a les seves oïdes. També, òbviament, si algun desarmat tira un coet a menys de 500 metres de massa forestal, doncs es produeixen incendis forestals, i tota la massa forestal, ja, o sigui, tota la fauna,
1: clar,
2: que hi hagi en aquell lloc, ja desapareix.
1: Clar, clar, clar, és mort. Sí, sí. Segueix, aleshores. Llavors, explica'ns una miqueta així sistemàticament els diferents efectes nocius de tirar coets.
2: Aviam, hem de saber que un article pirotècnic és un explosiu. Això està arreglat amb l'ADR, que és el reglament de productes perillosos, i si tu, com a pare, mare, tutor, o que sigui, tu li regales o li compres un article pirotècnic, un petard, al teu fill o a la teva filla, li estaràs donant un explosiu. Per tant, hem d'anar en compte a què li donem, no? I quin ús en fa el menor, sobretot. Bé, clar, són responsables dels menors, i no podem deixar que els menors vagin sols tirant coets, no? com passa habitualment en el dia de Sant Joan. Després els hospitals estan plens de ferides, amputacions de dits, etc. No? Aleshores, la primera cosa és això, saber que un petard, aquests que es venen a les casetes, aquestes típiques de Sant Joan, són explosius. I si jo sempre, quan faig classes de vegades, sempre dic, tu li regalaries un revòlver, una pistola al teu fill? Doncs si és que sí, endavant, regala-li, compra-li tots els explosius que vulguis. Però si no, home, tingues en compte, no, que estàs donant un material inestable, impredictible, a un menor. A un menor, perquè estem parlant de menors, però igualment gent que utilitza o que tira petards inconscientment, la trajectòria d'alguns petards són impredictibles i poden ocasionar fins i tot incendis d'habitatge. Aquests típics petards que es tiren i que es llencen a l'aire, que no saps la direcció, entren a casa d'un habitatge i han provocat incendis, però no un i dos, sinó molts.
1: I d'accidents als hospitals, hi ha una casuística, hi ha un número, se sap? Per Nadal.
2: Jo en aquest d'estadístiques d'hospitals no la desconec. Jo sé que n'hi ha. De fet, a països com Xile, que l'han prohibit per llei, han prohibit la pirotècnia per llei.
1: Sí,
2: tenen una pàgina web, una associació, una fundació que es diu Cuaniquem, que és Ajuda al Niño Quemado, i que ajuden, no? Ajuden a tots els nens que han patit algun incident a la pirotècnia, doncs els ajuden a curar-se, a restablir-se, no? Xile és dels pocs països que ha patit, que ha prohibit la pirotècnia. Últimament ja es van sentint cants de sirena d'aquests de prohibir la pirotècnia, perquè òbviament, a banda, no, dels com es diu això, dels
1: accidents.
2: Dels accidents que puguem tenir nosaltres, el medi ambient també pateix, no? Tots els metalls pesats que s'utilitzen per configurar el petard, o la pirotècnia, o els articles pirotècnics, aquests, després de Sant Joan, romanen a l'aire durant hores, a l'atmosfera.
1: I això,

0: i em deixava l'últim per les persones amb discapacitats. Perquè algunes famílies, sobretot gent que té fills amb TEA, han de fugir literalment de la seva casa. És a dir, la casa, no? La casa teva, que és la llar, no? On has d'estar segur, han de fugir perquè el so, no? El so continu dels petards, perquè aquestes persones doncs, se sentin insegures, se sentin molestes i hagin de fugir de la seva casa.
1: Hi ha alguna plataforma de gent afectada per els coets pirotècnics?
0: Plataforma no. A veure, hi ha associacions d'autisme de Catalunya, la Federació d'Autisme de Catalunya, que sí que col·labora amb alguns ajuntaments, no? En Protecció Civil també ha col·laborat en fer doncs, tríptics, no? Informatius. Ara es recomana la pirotècnia low noise, no? O sigui, amb menys soroll, però igualment les restes, no? Les restes de la pirotècnia, de la pólvora o dels metalls que hi hagin allí ficat, els plàstics, els cartrons, doncs que resten al carrer després, no? Quan es llences, doncs queden allà. I és un tema complicat i complex, perquè hi ha molta tradició, òbviament.
2: Però no hi ha alternativa, perquè un dron crec que no explota i algunes bandes estan substituint la pirotècnia per drons.
0: Exacte. Mira, l'últim exemple el vam tenir el dia que el papa, no, va consagrar la Torre de Jesús, no, a la Sagrada Família. Jo estava superfeliç veient la silueta de Gaudí, no, i al cap i al final van tirar no sé quants petards, no?
1: Sí, sí.
0: Jo, els veïns de carrer Provença, jo no sé com van quedar, deuríem quedar tots plens de fum, perquè allò era impressionant, no? Calia fer això amb drons o amb mappings o amb hologrames, no sé, hi ha moltes alternatives ara mateix
1: jo tinc
0: a la pirotècnia.
1: Jo tinc una proposta. El dia 12 de final d'any, si no a altres festes locals, podríem a les 12 tancar tots els llums i mirar estrelles. Imagina quin espectacle.
0: Jo, per exemple, que visc a Barcelona, veig Orió de tant en tant, però de tant en tant, eh? És a dir, no és cada dia. I, clar, això, bueno, amb la contaminació lumínica ja, no? Ni parlar-ne, no?
1: Bueno, pues gràcies per posar-nos, no? Per documentar-nos sobre el que està passant amb la pirotècnia. O sigui, tenim incendis per un costat, no fa falta córrer tant, no? L'altre dia Sant Cugat vau tenir un incendi enorme, també, no?
0: Sí. Una colla de diables doncs, va passar per davant del Xipre, de la plaça d'Octavià, i el va cremar, literalment. I segurament allà hi hauria nius, també. No? A banda de la destrucció paisatgística, no? de la ciutat, doncs allà segurament van destruir els nius que hi haurien en aquell xipè, que no sé, hauria fer uns 10 o 15 metres. Miris com tu miris, la pirotècnia és un desastre. Igualment, i amb això acabo, també hi ha hagut incendis devastadors i mortals en discoteques, perquè les discoteques estan avançades a fer espectacles amb bengales i tot això. I hi ha una llista immensa de discoteques on hi ha hagut incendis. I l'última va ser aquí a Suïssa, l'1 de gener d'aquest any, que diu Suïssa, penses, deu ser un dels països més avançats, no?, d'Europa. Doncs, malauradament, no. Malauradament, les pràctiques d'aquests... No diré tots, però d'alguns establiments d'aquestes característiques doncs no compten, no? O no tenen en compte la seguretat de les persones que estan allà, que al cap i a la fi s'ho volen passar bé i al final doncs acaba amb tragèdia, no?
2: Doncs, dels efectes nocius de la pirotècnia, hem xerrat avui amb Ivan Matavera. Volem agrair-te que ens hagis ajudat tampoc a veure o entendre, i tal vegada que quan vulguem celebrar podem fer-ho molt intensament, però també amb un poc de cap.
1: Molt bé.
0: I sobretot respecte. Jo crec que respecte i empatia pels altres, no? O sigui...
1: I sobretot pels animals, tu. No hi ha dret que els fem patir prou sempre. Ara els hem de fer patir amb els coets, no?

Bon dia, amics. A finals dels anys 50, el turisme es va anar imposant a Menorca fins a condicionar la vida dels menorquins de manera dràstica. L'arribada de gent de fora es va anar intensificant i els anys 60 i 70 van catalogar la nostra illa com a paradisíaca, la illa blanca i blava, en deien. Aquesta arribada de turistes va crear una forta demanda de músics que fessin ballar en els turistes. I van sorgir, efectivament, molts de grups. Abans, a Menorca hi havia algunes orquestines que tocaven a locals per fer ballars menorquins, els dies festius, però ara era diferent. Els músics guanyaven un bon doblers i alguns, fins i tot, s'hi dedicaven de manera exclusiva en aquesta feina. També hi ha que dir que van venir grups de fora a fer la temporada turística aquí, aprofitant la forta demanda. I un d'aquests grups vinguts de Bilbao es deien Satán. Eren quatre i feien la temporada estiuenca a Menorca. Després d'un parell de temporades, van pensar inclús en quedar també la temporada d'hivern i aprofitar per dins d'hivern fer classes particulars de música, tocar a bodes i festes privades. Així ho van fer. Però el teclista de Satán va decidir que ell no es volia quedar aquí i se'n va tornar cap a Bilbao. Van haver de cercar un substitut. Primer va Sant Joan Allès de Ciutadella i després en Ricard Remisa. El grup Satán es va canviar el nom a Isla i més tard a Urco. I aquells bascos eren molt bons músics. Fins i tot, podem dir que van fer pujar considerablement el nivell musical a l'hora de tocar en els hotels. En podríem xerrar de molts aspectes de la música d'aquells anys 80. Els sistemes d'amplificació que van anar canviant. Després també podríem xerrar d'aquests hotels. Volien grups petits, millor si no duen bateria. Va venir tot el món dels playbacks, la música pregravada. No acabaríem. El cas és que dins dels anys 80, principis dels 90, alguns d'aquests grups que tocaven als hotels enregistraven cassets per vendre als turistes. I en van sorgir molts de cassets. I certament tenien molt bones ventes. Fins i tot es feien reedicions perquè s'havien acabat les cintes. Avui escoltarem una d'aquestes cintes. Si us sembla, us posarem així com començava la cinta que van gravar Surco, amb una cançó que és de Mi Niña Veneno. Anem a escoltar Surco. Bon anam en els anys principis dels 90.